Aquests són els nostres consells. Visillos blancs. Els visillos de fibra sintètica queden com a nous si quan els arrentau afegiu en el darrer aclarit dues quarades de bicarbonat sòdic.

Coneguem les nostres dites i refranys. Fins a mitjanit és avui. Ho diuen aquells a qui es reprèn perquè no fan via en el treball.

0: fan així, hòstia, que sorta. Des de xillà, me diuen Juane. Me pare, però, de Vila Franca.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Bueno, i ha arribat el moment de presentar el Naipes. Aquests músics que fan que això soni. I començarem per aquí darrere, que tinc un home que ha vengut de molt enfora. Va venir d'Uruguai, però s'ha integrat perfectament. Aquest home nom, Raúl Pereira.

Ahora que tengan el guapo. Las conquista todas, incluso si son de países del este. Mano lenta de Serenyazo. No, del coll que en rebassa. Exacto, no lo maté yo. Manu Milán. Allà darrere tenim en Miquel Pastor, els teclats. Els pastorets. Fica on sona. Directamente, despiguerau. Ja tengo aquí a l'último fitxaje. No dos són com el Real Madrid. Falta fitxant gent bona. Feliz rodado.

Jo som en Joan i estic encantat d'haver vengut a Sant Jordi una altra vegada i donant-se gràcies a la gent que mos ha contratat, gent intel·ligent, gent de nostres. Bona nit i moltes gràcies. Fins la pròxima, si Déu vol.

Aquests són els nostres consells. Parquet brillant. Un remei casolà i eficaç és fregar-lo amb aigua i un poc de vinagre. Si trobeu taques, fregueu amb un pedaç humit i després amb un altre eixut.

tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

Coneguem les nostres dites i refranys. El colom menja plata i caiga a plom. Vol dir que els coloms costen molt de mantenir i no produeixen beneficis proporcionats a les despeses del seu manteniment.

0: Magdalena de Palma.
1: Sóc Marga d'Espilerí.
2: Sóc Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Fer netes ses sabates. A ses sabates banyades difícilment se les treu brillantor, però la tasca se facilita si afegiu en el batum unes gotes de llet.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Son de Francisco Bussà de Vilafranca.
1: Son de Marga de Vivero.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Podeu pensar renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78. Coneguem les nostres dites i refranys. Si la fira és dolenta, quina culpa en té el ventre? Se diu quan algú atribueix la culpa a qui no la té.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

Aquests són els nostres consells. Patates frites. Les patates frites que heu preparat han quedat blanes i més bollides que no frites? Podeu solucionar aquests problemes de la següent manera. Deixeu escórrer bé l'excés d'oli damunt paper absorbent de cuina i després introduïu les patates dins el forn a temperatura mitja durant 10 minuts.

0: Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut!
1: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
2: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

coneguem les nostres dites i refranys. Uns neixen amb estrella i altres neixen amb esquella. Vol dir que uns són sempre sortats i altres sempre dissortats.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'ho dic de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que et

aquesta vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Muy buen día. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
2: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
3: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
4: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
5: Hola, molt bon dia. Som a l'Operata. Avui m'he aixecat en el cap ple de records. Sí, massa records. Quan ja tinc una edat, com més edat tens, més records. Escolta, Manu Blanco, que me posaries el baúl de dos recuerdos de l'estimada Carina, eh? A Ràdio Murta!

Des de 1969, Escruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Vinicanella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Vinicanella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Vinicanella, el millor final per una gran temporada.
1: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
2: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.
3: Hola, Estebano. Dona Maria de Petra, el secret. Per si hi ha fet, me va posar una cançó d'en Pepe Blanco, que tu t'agradi. I una del Mal Escolar, Anita. I el dedica a la Lluís de Menorca, a la Coloma de Sant Olió, a la Nati, a en Miquel de Rafal, a Tomàs Navarro, en Lluís Sedinca, en l'Àdia de Sant Ferrial i a su papito, en Maria de Palma, en Joana de Llum Major i en Pep, i en Maria Antònia de Llum Major, i en Magdalena de Santanyí, i en Maria Antònia de Campos, i en Antoni Rigo, de Llum Major, i en Maria Antònia d'Espoldes, i a tu, a ta mare, als teus nens, i a tota la família de Ràdio Murta, i de Pedro Nabel Ciana, amb Francisco Monà i la seva dona, amb Martí Canamell i la seva dona, i la mare de Nabel Ciana, també, en la mare Gàlia Brollador, i en Carles, en la Paloma i en Bernat, en la Madalena de Sant Guineu, en la Francisca Tanjona i en el seu home i en la Maria Antònia de Canisseria. En la Maria de Sabalega i en Mateu. I en... Ai, ara se m'ha tancat. I en la Maria i en el Simó. I a tots els meus fills i a tots els meus nets. A tots. I en la França i en Jaume i en Joana. I a tots els que criden a Ràdio Murta. A tots. I en el meu home en especial, també. I en el meu nietos, a tots. I la Fina de Sant Serra, i en Lluís de Manacó. I adéu, i una altra. Adéu.

Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Tu tienda de ropa para hombres, Gaspar Bou, en Muro. Nueva temporada. Como siempre, somos especialistas en tallas grandes, pero también todo tipo de ropa de vestir para jóvenes y caballeros. Informal, sport, casual, trajes, ceremonias. Moda nacional e internacional, entretiempo, otoño, invierno, Gaspar Bou. Abierto de martes a viernes, mañana y tarde. Sábados y domingos abierto por la mañana, lunes cerrado. Gaspar Bou, en la calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Síguenos en las redes sociales. Gaspar Bou.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanet i volia sol·licitar una cançó que seria Islas Canàries per los Abandeños. I la dedicaria a la Maria de Tolleric, a la Francisca Coll d'Inca, en Jaume i en Antònia Barceló de la Barrala, de Campos, en Francisca de Menorca i en Maria Riera, de Petra. No sé si d'apellido Riera, però en Maria de Petra. I també en Antònia de Llucmajor. Moltes de gràcies, Manu, i agraïda, perdona'm, a la segona hora del programa. Gràcies.

0: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-22-99 656-81-22-99 Geoval 8.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
3: Són de Vallbre de Maria de Salut.
0: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima perquè m'agradaria estar a Palma amb altres, però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

0: Necessites gasoil per a la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299. 656-81-2299. Geoval 8. Els carrers de Palma s'ompliran de rosa contra el càncer de mama. Participa a la cursa de 8 quilòmetres o la caminada popular de 4 quilòmetres que organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer. Informació i inscripcions a elitechip.net. Posa't en marxa contra el càncer. Per una bona causa, no hi pots faltar. Associació Espanyola contra el Càncer.

Aquests són els nostres consells. Ous bollits. Per coure un ou que s'ha romput lleugerament, basta fregar la closca amb llimona o vinagre abans de submergir-lo dins aigua. Així evitareu que surti el blanc.

0: jo ja no l'aguanto.
1: Uep, ja som en Tomeu Penya. I vull donar una abraçada a una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta. I demano també. I els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

coneguem les nostres dites i refranys. Amb el dit d'en Pere, remena la caldera. Es diu per aquells que obtenen profit en l'esforç dels altres.

Bruges, mallorquí, d'aquest pui de fora vila, es conro ha tornat Garriga, ai si ho veixeu, tot fa ui. Bon, en recordam de vos, la cantam per vos, tot plegat, tiroré, i el missatge per durar, i escoltar, de padrins a... Digueu si serà...

0: Un fort aplaudiment, per favor, per Nali Domínguez i Antoni Moralles.
1: Ei, com va això per aquí baix? Estem abrumats, eh? Això... Molta gent aquí. Tupida i forta, la nostra serra. Dali Àngel.

Hola, Radio Murta. Som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta. I desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això mos fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Radio Murta.

Aquests són els nostres consells. Fent-net la palangana d'esforn. És millor si està calenta per fer-la neta amb facilitat. Tireu-li sal fina per tota la superfície i fregueu amb un paper de diari. Una vegada que hagi fuit la grasa més forta, poseu unes gotes d'oli i deixeu un minut. Després fregueu amb aigua i sabó.

0: Espectacle. És una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Sale a la venta la casa a 500.000 euros. ¿Quién da más? 530.000, tenemos 530.000. 580.000, 580.000. ¿Alguien da más? Venga, venga, venga.
2: Un momento. Vender tu casa no es una subasta. Y elegir inmobiliaria tampoco. No confíes en quien te diga el precio más alto. Confía en quien sepa cuál es el precio correcto. Confía en Fincas Fiol. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Obrim una finestra a la creativitat, a la tradició i al talent de Mallorca. Descobrint les mans que hi ha darrere cada peça, els seus tallers, les seves històries i una artesania que passa de generació en generació. Perquè la moda artesana és molt més que vestir, és cultura, és tradició i és identitat. Moda artesana, el talent de la nostra terra. Consell de Mallorca.

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant-se teva boca.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

Cuinem amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Aquests són els nostres consells. Cuixa de xot. Vos quedarà molt gustosa si la untau amb puré d'all mesclat amb mica de pa i un poc de mostassa. Poseu-la en el forn. Aconseguireu un gust diferent que vos encantarà.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: soy Joselito. Y desde aquí, desde Utiel, quiero mandar un saludo y un abrazo a mi amigo Manu Blanco y a todos los oyentes de Radio Murta. Un montón de abrazos. Adiós.
1: Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllà 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllà 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: desigual, desigual que las demás. Chita, porque tú eres el...
1: Coneguem els nostres dites i refranys. En temps de fam no hi ha pa dur. Vol dir que quan hi ha escassesa d'una cosa, s'accepta aquesta encara que resulti poc acceptable.

Sabíeu que el rei Jaume III va iniciar l'acunyament dels florins mallorquins d'or a l'any 1342?

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Este año tu celebración tiene historia. En Can Eduardo llevamos más de 80 años haciendo de cada reunión una tradición. Preparamos nuestros menús de grupo con el sabor auténtico del mar y las mejores vistas de Palma. Perfecto para comidas de empresas, cenas familiares o encuentros con amigos. Reserva tu mesa para momentos especiales en caneduardo.com. Can Eduardo, la tradición de comer bien.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
3: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Vinicanella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Vinicanella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Vinicanella. El millor final per una gran temporada.

Saps què passa? Que maldament mos encanten ses cançons i sa música d'aquell temps. També posam i molta, immensa majoria de cançons són en espanyol, en castellà, també n'hi ha en mallorquí, només faltaria, i també qualcuna en anglès. Aquesta d'en Emilia de Poret m'agrada. Pick me up. Bones tardes, aquí un servidor, el teu amic Manu Blanco. Avui tindrem un especial fantàstic, perquè en Nana Moscuri em fa 92. 92. 65, el meu amic Carlos Goñi, de Revolver. En Cliff Richard, 86. Ahir xerraven de Na India Martínez, que també fa anys, perquè va fer la seva versió d'un ramito de violetes, ahir que recordàvem a Cecília. I més cosetes, hoy és el Dia Mundial de la Costurera. Podríem posar-se de brodadora. Abordadora. Com és, la cosa? Molt d'anys per ser modistes i per totes les que fan aquesta tan bona feina. Ah, vinga, comencem. Anem per feina. Som a Manu Blanco. Hola.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Ha oído, així és quan comencem aquesta hora baixa. Fantàstic, Ràdio Murta. Anem directament en la primera telefonada.
2: Bones tardes, hola.
3: Hola, va, estar Mauri i companyia.
2: Hola, amb aquí xerram.
3: Amb el Lluís de Manacor.
2: Què hem d'escoltar, Lluís?
3: Per escoltar, per Castilla Mancha.
2: A qui ho dediquem?
3: Sí, per un moment. Aquí tinc el sol, tu dius, les bordadores, la gent de Mau Escobar.
2: Exacte, exacte, és així.
3: Has vist?
2: Sí.
3: Sí, bueno, escolta, meu castell abans, i no te pots imaginar si el Lluís Mouha anar a fer aquest viatge i fer l'excursió a final d'any.
2: Ah, que bé, que bé.
3: Sí, sí. Sí, perquè a la Laguna de Ribera, nosaltres som 5 germans, i dos germans que ven darrere estan batiats just a davant un poble que hi ha a la Laguna de Ribera.
2: Sí. Sí, que guapo.
3: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, i bueno, i mira, avui pot dir que, pues, mira, els meus amics, la filla va estar ingressada a l'hospital de Manacor fa 15 dies, no vaig sobre. I també el meu amic, el meu sequimana, també va estar fotut la setmana passada. I el Nati, pues, no parlem amb el Nati, és que està millor per mi. I en Blas de Sant Pere, pues, també hi està, m'ho ha de venir a prendre un joc, però no ve. Bueno, Manu, un altre dia te comenté coses d'aquest viatge.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Vaja, vale, fins l'any que ve.
2: Gràcies, bones tardes.
1: I del joc que me fa molta il·lusió, molta il·lusió. I miri que fa poc vaig estar passejant per la Manxa, perquè vaig anar a conèixer el poble del meu predí. El meu predí, que va morir molt jove, amb 52 anys. Mo mare estava embarassada de jo. Què vos pareix? Que era com son a mi igual que jo, Manuel Blanco. I era d'un poble que he tingut la sort de poder conèixer ara recentment, que és Munera. Munera. Allà és a prop d'Albacete. I el volia conèixer i vaig poder conèixer i xerrar amb els vells del poble i tal, i vaig disfrutar molt, moltíssim, però... I disfrutarem tots els que vengueu en jo, en nosaltres, aquest cap d'any, que és que no te pots imaginar.
4: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
5: Hola amigos, soy Leo Rubio. Quiero mandar un abrazo.

0: Hola amigos, aquí les habla José Valdés. Les quiero mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos los oyentes de Radio Murta y un caluroso abrazo a mi amigo Manu Blanco. José Valdés, un saludo y cuídense. Adiós.
1: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en Sant Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en Sant Jordi. Martes i miércoles, cerrado.
2: Aprofiteu que encara hi sou temps. Queden dies perquè tanqui en Jaume Mesquida, Can Quirante, a Sant Jordi. I podeu disfrutar d'aquesta rossa que mescla de sangs i cregols.
3: Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
4: Hola, bones tardes.
3: Amb qui xerram?
4: Inés, de Sant Plaça de Escolunes.
3: Què hem d'escoltar, Inés?
4: Una cançó del Leo, que t'agradi.
3: Pues... Molt bé. I a qui l'ediquem?
4: Ai, que és de guapa aquesta cançó de Lionel Richie.
3: Preciosa.
4: Ai, ja la sentiria des de matí fins al vespre. És preciosa.
3: A qui li dediquen la cançó de Leo Rubio?
4: La dedicaré a la Nati de Sant Olido, a la Miguel de Portichal, que també dic a la Joana, i a tu, perquè crec que diu, per a mi està, t'agrada molt el Leo.
3: Sí, m'agrada molt.
4: Ai, ja m'encanta.
3: Molt bé, i d'ara mateix la posam, d'acord?
4: I ara me dius tot, ja dic.
3: Moltes gràcies, gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu.
2: I doncs sí, vos puc anunciar que aquest divendres que és dia 16, no. D'aquí un mes. D'aquí un mes... farem... Sí, en què cau? En què cau? El 16 de novembre? En dilluns! Molt bé. Dilluns 16 de novembre farem un especial Leo Rubio. Vinga, queda dicho. Ale, anem a Manacor.
5: Què menjaràs avui? A xarop a Manacor? Ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, feta en llanes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegrarà el dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.
6: Hola amigos, soy Leo Rubio y quiero que a través de Radio Murta y mi amigo Manu Blanco os llegue el abrazo más grande que yo os mando con todo mi cariño desde Barcelona para toda la...

0: Hola amigos, soy Leo Rubio. Quiero mandar un abrazo muy grande a todos los que escucháis Radio Murta, la emisora que pone la mejor música, y a mi amigo Manu Blanco. Hasta siempre, amigos, y a seguir con Manu Blanco y Radio Murta.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats a tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: És que estem de bunyols, eh? I mira, si no m'equivoc, avui és dia 14, no és així? I d'aquí 6 dies, dia 20, convidarem a que venguin a Ràdio Murta a la Tuna. Què te pareix? Tendremos a la Tuna aquí, sí, mis amigos de la Escuela Universitaria Felipe Moreno. La Tuna, en directo, Clavelitos de mi corazón. Què te pareix? Dimarts dia 20, a les 5 i mitja, els farem cantar aquí. I vendran vestits i tot el rotllo, eh? Sí. Molt bé, perfecte, anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Som aquí xerrant.
3: Don Miquel de Rosals.
2: Qui hem d'escoltar, Miquel?
3: Pues mira, de Sorrenda, de Sorrenda.
2: I a qui la dediquem?
3: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, per tothom que me l'escolta, de Maria de Petra, de Nata i de Sant Oliva, d'Eines de la Plaça de les Columnes, i moltes gràcies per tot, Manu, com sempre, i bones tardes per tothom.
2: Gràcies, bones tardes.
3: A tu, adeu,
2: bones tardes. Bones tardes, Rafa, bones tardes.
1: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-22-99 656-81-22-99 Geoval 8.

0: ¿Se ha vaciado la nevera? ¿Hoy no te apetece cocinar? En Plaza Sondurí lo tienes todo. Supermercado para la compra de cada día y kebabs, pizzas y smashburger para cuando aprieta el hambre. Plaza Sondurí, tu refugio en Sarrápita.
1: Així és, Plaça Sondurí. Allà a Sarràpita, que és una passada, que tenen supermercat, tenen food trucks, tenen hamburgueseria. Ho tenen tot en aquella plaça de Sarràpita. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: De Maria de Palma.
1: Què hem d'escoltar, Maria?
2: Bueno, ara el primer de tot vaig dir que dilluns va estar molt bé, molt bé. Bueno, com que cada dia, però vaja. I avui anant amb oscures, me toca, no?
1: Sí, entre d'altres, sí.
2: Entre altres, bé, aquesta és que m'encanta.
1: Sí, sí.
2: Bueno, sé que t'he demanat aquesta de...
1: A los caídos de la Guàrdia Civil, que la canta, que fa una versió també de la Virgen del Pilar, que és la patrona de la Benemèrita, de la Guàrdia Civil, i la canta, aquesta jota aragonesa, la canta un alt mando. El senyor que escoltau que canta i que canta molt bé és un tinent coronel. Teniente coronel Trapero. Què te pareix?
2: Un trapero, figura't.
1: Sí, però en Trapero no és el dels Mossos d'Esquadra. Sí, però en Trapero no és el dels Mossos d'Esquadra, és que eres jefe de...
2: No, ja.
1: Perquè aquell també era Trapero. No, no, aquest és Trapero, tinent coronel de la Guàrdia Civil.
2: Pues mira, una cançó que és que rufa, que és preciosa.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: La vaig sentir l'altre dia, bueno, quan jo ja sé que són moltes de ràdio, riuries, perquè faig la ràdio de barri jo i la tele, i tenc una orella aquí a la banda, i ja no m'entens, tot.
1: Està bé.
2: Però, sí, ja som així.
1: Molt bé, molt
2: no
1: bé.
2: No vull traicionar ningú.
1: Està bé, està bé.
2: Bueno, per almenys han rigut un poc,
1: Clar que sí. D'això se trata. Ara l'he posant, d'acord?
2: Bueno, no he dit ni què ho he dit.
1: I dedica.
2: Anna Neus de la Pobla, Francisca de Menorca, Nanati de Sant Oliva, a tu, el teu nene, el teu dona, el teu mamisa, i a tots els que escolten, vale?
1: Molt bé, gràcies per telefonar.
2: Un petit,
1: bones tardes. I doncs sí, ara escoltarem en el teniente coronel Trapero de la Guàrdia Civil, cantant en els seus, a la Benemèrita, que aquest dilluns van tenir aquest especial Dia de la Raça, de la Hispanidad, no és així, i també commemorant el dia de la Benemèrita, de la Guàrdia Civil. Mi amigo Roberto Fluxà, quin tio, aquest empresari,
3: Y llegamos a la pregunta final. ¿Cuánto vale su casa? A. 500.000 euros. B. 550.000 euros. O C. 600.000 euros. La C. 600.000.
4: Lo sentimos. El precio de tu casa no se adivina. Se estudia, se analiza y se define con una estrategia. Porque una mala valoración puede hacerte perder tiempo y dinero. No te la juegues. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
5: Puede verde y botones de oro, su tricornio brillaba en el sol. Hoy recuerdan, amigos, tus gestas de

0: Sale a la venta la casa a 500.000 euros. ¿Quién da más? 530.000, tenemos 530.000. 580.000, 580.000. ¿Alguien da más? Venga, venga, venga.
1: Un momento. Vender tu casa no es una subasta. Y elegir inmobiliaria tampoco. No confíes en quien te diga el precio más alto. Confía en quien sepa cuál es el precio correcto. Confía en Fincas Fiol. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: Avui, de bons consells, recomanacions i suggerències com aquesta de Fincas Fiol. Bueno, bé, anem per parts. Avui tenim un especial, també afegirem en aquest especial en Smoothie Blues. Sí, sí, és de Noches de Blanco Satin, és original, és Nights of White Satin, que el seu cantant fa anys. Sí, sí, també em fan una trequelada, no te pensis tu que sigui un Silver, eh? No, no, no, no. I farem una cosa, aprofitarem, perquè jo no m'agrada tu de res. Resulta que el 14 de octubre de 1983 en Burgos, España, nos dejó definitivamente Jesús de la Rosa Luque. Jesús de la Rosa Luque fue un músico, cantante y compositor andaluz famoso por haber sido el teclista, vocalista principal y compositor del grupo de rock andaluz Triana. Nació el 5 de marzo de 1948 en Sevilla, España. Només tenia 35 anys, eh? És que aquells finals dels anys 70 i dels 80, les drogues i totes aquestes coses, varen fer maig. No te pensis tu que poca cosa, eh? Mare meva, si va fer maig allò. Què vos pareix si posem... Estic pensant, almenys si puc fer que coincidesqui, que com que na Índia també fa els anys... Si matamos dos pájaros de un tiro, deixen que jo estic cercant, estic xerrant amb altres i estic cercant per aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Recordem a Triana, escoltant en Índia, que canta Tu frialdat, acompanyada, ella que és la cumpleanyera, acompanyada d'uns amics de Triana, de Medina Zahara. Què te pareix? Así matamos dos pájaros de un tiro. Tu frialdad, recordante Triana, aquesta versió de Medina Zahara en Índia, Índia Martínez. Avui escoltarem algunes cançons de Índia.

Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels. 1, 2, 1, 2.

torna a ser música en directe tots els dijous a Manacor. Restaurant Xarop obri la nova temporada de concerts amb Juli Duró, Tributa Sabina, Crossband, Dos Aires i De Potada. Bon menjar, bona música i el millor ambient. Mira la programació completa a Instagram, @restaurantxarop, i reserva la teva taula i vine a disfrutar. Restaurant Xarop, aquí la música sona en directe.

Des de 1969, Escruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

Hipòdrom Sant Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Sant Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Els carrers de Palma s'ompliran de rosa contra el càncer de mama. Participa a la cursa de 8 quilòmetres o la caminada popular de 4 quilòmetres que organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer. Informació i inscripcions a elitechip.net. Posa't en marxa contra el càncer. Per una bona causa, no hi pots faltar. Associació Espanyola contra el Càncer.
1: Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Manu, Manu Tenorio, y quería mandarle un fortísimo beso a toda la gente que hace y a toda la gente que escucha Radio Murta. Un besazo a todos y un fortísimo abrazo a toda la gente de Mallorca.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanit Olives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanit Olives, sembrant futur des de 1910.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: però ells fan dir que no. Ho
1: he catit molt la de ser ràpida.
2: Soy Anita de Sant Jordi.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Dutxa refrescant. En els dies calorosos d'estiu, sabeu què és el que més en refresca? I de sí, una bona dutxa, però no ha de ser d'aigua freda, ni tampoc massa calenta. Se dutxa amb aigua tova, uns 24 a 29 graus, així que aprofitau els beneficis d'aquesta època.

coneguem-nos els nostres dites i refranys. El que s'aprèn en el pres sempre és...

0: de Antònia, d'Esport del Cusi.
1: Soy Alicia de Palma.
2: Soy el Déu de Soyo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta passejada.